tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres passat, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona va decretar ahir 3 dies de dol oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació de perill per calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia, comencem aquest diumenge que sense cap mena de dubte les temperatures seran les principals protagonistes. De fet, a aquestes hores del matí tenim molta suavitat a tota la costa catalana amb valors que superen els 20 graus. També a l'interior ja trobem aquests valors que superen aquesta barrera dels 20 graus. El matí serà assolellat amb el pas de molts núvols als íprims i aquesta pols en suspensió que deixarà aquest cel molt més brut. Al migdia i primeres hores de la tarda les temperatures es dispararan i inicialment començarem aquesta onada de calor amb unes temperatures que superarem aquests 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. La comarca del Bages també tornarem a assolir aquests 38 a 40 graus. Al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre esperem que a primeres hores de la tarda assolir aquesta barrera dels 40 graus. De cara a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica i, de fet, a la comarca de la Cerdanya no descartem que aparegui algun ruixat aïllat i esporàdic. Diumenge de molta calor. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I parlem de salut perquè els 5 catalans de l'Òndius donen negatiu en l'última PCR i deixen així de tenir l'obligació de confinar-se als seus respectius domicilis. Així ho ha informat el Departament de Salut, que ha assegurat que, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones ja poden fer vida normal sense cap restricció. I en cultura, les actuacions de The Prodigy, Nama Senda i Who Made Who han posat aquest dissabte punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb més de 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte del Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la Lliga ACB, la final davant del València Bàsquet per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut l'altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol. I el Servei Meteorològic de Catalunya emès el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil activat l'alerta del pla Procicat per calor intensa, demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. També recomana extremar la precaució en l'ús de material pirotècnic. Marxem ara a l'Hospitalet de l'Infant, on el grup de dones Blanca d'Anjou organitza avui la 30a trobada de puntaires, una cita que preveu una participació de gairebé 180 persones. Des de Ràdio l'Hospital de l'Infant, Ariadna de la Calle.
2: La celebració de la Punta de Coixí arriba a la seva 30a edició i el grup de dones Blanca d'Anjou organitza una vegada més aquest esdeveniment a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. Així, els i les amants dels Boixets es reuniran avui diumenge 21 de juny a partir de les 10 del matí i fins la 1 del migdia. Escoltem a la presidenta del grup de dones Blanca d'Anjou, Pilar Bo.
3: Hi ha diversitat de coses, perquè igual se fan sombreros, que es fan vanos, que es fan puntes de coixí, bueno, per a un llençol, de tot, hi ha de tot.
2: S'estima que la trobada plegarà uns 180 participants que segueixen acudint a aquesta cita que manté l'essència original i més enllà de la tècnica és un espai de relaxació i convivència.
1: Parlem també de cultura. Les actuacions de The Prodigy, Nama Senda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors. I en els esports, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns a partir de les 8 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides l'altre menor de 13. A més,

0: L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar fins als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. Davant aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extremar les precaucions i tenir cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. A més, demana extrema precaució en l'ús de material pirotècnic i recorda que no es pot encendre a menys de 400 metres de terrenys forestals o espais agrícoles. I al fil de tot això, precisament, Dosrius acull avui la primera edició de la Fira de Silvopastura Ramats al Rescat, que promou el Consell Comarcal del Maresme amb l'objectiu, precisament, de prevenir els incendis forestals. Des de Radio Calella ens ho explica Jordi Terme.
1: El municipi de Dosrius acollirà aquest diumenge la primera edició de la Fira de Silvopastura Ramats al Rescat, una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Maresme per donar a conèixer el paper dels ramats en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. El conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal, Xavier Pons Domènech, ha destacat que aquesta pràctica no només ajuda a prevenir focs forestals, sinó que també dona suport als ramaders i manté viu el paisatge.
2: Neix amb la voluntat d'explicar a la ciutadania una pràctica que potser sona molt tècnica, però que al final doncs és molt fàcil d'entendre, que és que fer que els ramats ajudin a gestionar el sotabosc, val? Tot allò que tenim a sota dels arbres, per entendre'ns, i mantenir doncs aquest paisatge molt més viu i a reduir, sobretot, doncs els incendis forestals.
1: La iniciativa s'emmarca dins del projecte Maresme Eurovelo 8, finançat amb fons europeus Next Generation, que inclou actuacions de mobilitat sostenible, naturalització d'espais i promoció del patrimoni natural i turístic de la comarca.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a un i es traslladarà al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
4: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
5: Cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo vaig notar com electricitat.
4: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
5: Aquestes mosques, quin fastig, noi. Les mosques fastigoses.
7: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
8: ¿Qué estás haciendo?
9: Soy yo, Joel. Tu hijo.
4: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
8: Pensé que tu moriries antes.
10: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
11: Yeah! Així us declaro marit
8: i
11: cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
12: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
10: Gràcies, gràcies!
13: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
14: Ah, un altre cop l'extinció, no!
4: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
15: Ups, queda't aquí, ja hi vaig anar. M'hi veus capaç, oi?
16: Que és una mica en mi.
15: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
16: Oh, i tant que sí!

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial celebra avui una reunió extraordinària per estudiar la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado en què enviava a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En el text, el jutge li imposa mesures cautelars com la retirada de passaport i apunta que els seus escortes podrien ajudar-la en una eventual fugida. La reunió s'està celebrant de manera telemàtica des de les 10 del matí. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, és la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre, com diem, marcarà els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb

0: Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla ProSiCat. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques, i també recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic durant la revetlla, i recorda que no es poden encendre petards a menys de 400 metres de terrenys forestals o espais agrícoles. I en successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes socials el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte es va saber la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i avui, a partir de les 12 del matí, es guardarà un minut de silenci davant de l'Ajuntament a la plaça de la Font. Parlem també ara de cultura. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102 a 75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. També recordem que en futbol avui al Mundial Espanya juga el segon partit de la fase de grups davant d'Aràbia Saudita a partir de les 6 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Gómez i li retirar el passaport alegant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquesta reunió, però, ha acabat decidint únicament ajornar aquest debat fins dilluns. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Aquesta és, doncs, la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El punt més àlgid, però, no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil manté activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. Parlem també de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí

0: i es va saber també la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i a hores d'ara es celebra a la plaça de la Font de l'Ajuntament un minut de silenci. Parlem també de cultura amb el tancament del festival Sonar. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació, que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en futbol, recordem que avui la selecció espanyola juga el segon partit del Mundial de la fase de grups i s'enfronta a l'Aràbia Saudita a partir de les 6. En bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
2: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
3: Jo vaig notar com electricitat.
1: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
4: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
5: ¿Qué estás haciendo?
6: Soy yo, Joel, tu hijo.
1: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
5: Pensé que tu moriries antes.
7: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
8: Yeah! Així us declaro marit
9: i cobert. Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
10: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
7: Gràcies, gràcies!
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Oh! Un altre cop l'extinció, no!
1: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
13: Bus, queda't aquí, i ahir vaig jugar.
14: No m'hi veus capaç, oi?
15: Que és una mica mi.
14: Quin ponxo.
16: Fa gràcia que es tornin a barallar.
17: Oh, i tant que sí!
18: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
19: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns. La reunió s'ha fet després que ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, com diem, aquests 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa i demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques, i a més recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic. En successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort divendres. Poc després de l'incident ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber que tampoc havia sobreviscut l'altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori, en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Parlem ara de cultura amb el tancament del Festival Sonar, i és que ahir les actuacions de Prodigy, Namasenda i Who Made Who van posar aquest punt final a un Sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte.

0: de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i sobretot unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
2: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
0: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
2: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
2: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any 2026, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
1: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
0: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
1: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
2: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
3: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
2: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
0: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de 2:45, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
1: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto Coladellut.
4: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
0: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
1: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzant maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat 2 anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
1: Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls el Lluís Mata.
5: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs sobretot que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
6: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
5: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
6: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Però és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
5: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
6: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
0: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
1: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
0: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal, de la línia L5.
1: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
0: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
1: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
0: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'Esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
7: Desde la que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? El hecho de que no haya una mayoría negativa para que no permite una moción censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
1: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
0: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
1: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats. El president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
0: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
1: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
8: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com en el territori, però és necessari que sigui així.
1: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella, 9:45 de la nit, a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
1: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls... Des del Miquel Valls vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarda en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Tàries.
9: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
10: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies. La seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continua sense estar agafada.
9: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
10: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
9: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
0: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10:24, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
1: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts i no marxarà fins a les 9 i 28 minuts. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
0: I amb el curs escolar acabat i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
1: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
11: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
12: És la primera vegada doncs, que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa doncs, és un objectiu que buscàvem. Buscàvem doncs, que tots els nens i nenes doncs, poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu perquè hi creiem fermament en que l'estiu doncs, és important d'afavorir doncs, que tots els nens i nenes puguin accedir a aquestes activitats de lleure.
11: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sónar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sónar, com diem, multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
1: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte DeWitt, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live protagonitzat per SPDG.
0: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
1: L'artista Pitingo, gran reclam de dissabte, va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim Garcia. Volare,
13: volare. Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
14: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará de no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea,
13: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tot Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
15: Una tarda superentretenida.
16: Que tiene mucha gracia.
17: Que a mi m'encanten.
13: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
0: Són les 2 i 22 minuts, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102 a 75.
1: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45 a 38. Però després del descans el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: Parlem ara de futbol. Al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
1: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
0: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora, perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
15: Marian Bosch ha guanyat la tercera i última etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista de les Clubes, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en l'etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya i encima ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ansel Reis, amb la clàssica de Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes al Tour Internacional del Pirineus. Afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper, amb
16: aquestes corredores
15: intentar guanyar també el Tour.
0: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
1: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
19: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final doncs feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica doncs amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
20: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
21: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
0: I tanquem amb un apunt de waterpolo, perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
1: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit, després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon. Aquesta tarda, l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13 a 12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Vos parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i sobretot unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez.
2: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
0: També parlem de successos perquè el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
2: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori tarragoní.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
2: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
0: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, amb previsió d'arribar a aquestes temperatures per sobre dels 40 graus, especialment a les comarques de Ponent.
2: Precisament aquest episodi arriba precedit per una anomalia positiva de temperatura des de mitjans de maig i per una precipitació molt escassa des de llavors, sobretot a la Noguera. Ens n'informen des de Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
5: Catalunya viu aquest cap de setmana la primera onada de calor intensa de l'any, amb temperatures extremes i humitats relatives molt baixes, sense recuperació nocturna. El Meteocat preveu que avui se superin els llindars de calor intensa en algunes comarques lleidatanes com les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell. A les 12 del migdia d'avui, alguns termòmetres ja vorejaven els 40 graus. Els carrers dels pobles i ciutats es troben més buits de l'habitual, mentre que les terrasses dels bars i les piscines públiques s'omplen de gent fugint de la calor. Adrià és el gerent de la Guingueta de les piscines municipals del barri del Secà de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
6: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins als altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les Coca-Coles se venen soles, i les canyes, sobretot, que estaven fresquetes.
5: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el pla d'actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
0: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzar maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
2: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Finalment, un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
0: Seguim parlant de successos. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
2: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destravada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació aquesta precisament de Badal i a la mateixa franja horària.
0: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
2: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
0: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
3: Desde la que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
2: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
0: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
2: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de la renovable sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
7: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits, és del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
2: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Canviem de terç, i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
2: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, la companyia, disculpin, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
8: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
9: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
8: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El manager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara la Nora l'acompanya a tot arreu.
10: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
8: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
0: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura, i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
2: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
11: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo. Ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
12: El passat va ser un any rècord i, per tant, comparar amb l'any passat té poc sentit en els comparativament, perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que els rendiments d'aquest any semblin petits amb l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Bé, començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny, pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment, doncs, que precedit de molta calor.
11: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
0: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la pulsera Erics es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
2: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
13: Es tracta d'una polsera de silicona amb clips intercanviables que permet identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament, d'anafilaxi al seu fill a l'escola.
14: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
13: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erics ha estat validat per societats científiques especialitzades en al·lergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
0: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
2: Precisament aquest any l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
15: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Lloses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
16: El tram que podés, hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si poguessin aparcar.
15: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del Festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
2: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Rainier Zonneveld, o el show audiovisual de Daito Manabe, que, o també el directe de Cabaret Voltaire, o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live, protagonitzat per Speedy G.
0: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
2: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
17: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
18: Perquè el jovent i tothom qui vulgui s'acosti més a la música i pugui gaudir o aprendre si són més joves o el que sigui. Però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i en particular amb el piano.
17: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 8:15 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
0: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
2: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us dèiem, és el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
19: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
20: I és un dia per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, som terra de bandes, i una celebració com així, doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
19: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de bàsquet, en aquest cas de la derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75.
2: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
2: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
0: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
2: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
21: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit. I quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons han aguantat.
22: Què passa, Arlequina? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una emblaquinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
23: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut, ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies de veritat.
0: I d'unes celebracions n'anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
3: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final doncs feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica doncs amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
4: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
5: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club, i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
0: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el Club de Futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Avui comença l'estiu i amb ell la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura litoral i prelitoral. I això pel que fa al dia, perquè per la nit aquesta onada pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins al dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De cara a dilluns, l'avís es concentra a les comarques del Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, i s'estén al Segrià, la Noguera, pel que fa a dimarts. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I parlem encara d'aquesta prèvia de Sant Joan, i és que el govern, precisament, ha autoritzat enguany un total de 64 actes al litoral català vinculats a les celebracions, festes majors i espectacles pirotècnics. Els actes tenen lloc tant a la sorra com als passejos marítims i les escolleres, a partir de la nit de Revetlla i durant tot l'estiu. I qui estan estents a aquest fet a les festes de Sant Joan són els agents rurals i els bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel a aquest perill molt alt d'incendi, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi. I parlem de successos, ja que el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort. Centenars de persones, precisament, avui han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I canviem de terç i parlem de política, ja que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, que al final en aquesta reunió han decidit ajornar-la per acabar el debat el dilluns. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i sindicats policials manifestessin al·legant que els escortes agents de del cos nacional de policia podrien ajudar-la a fugir. I canviem ara, que anem a parlar d'esports, i és que derrota contundent del Barça el de bàsquet al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102 a 75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana. I avui hi haurà un quart duel a l'Hockey Lliga entre l'Igualada i el Liceo. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Avui ha començat l'estiu i amb ell també ha començat la onada de calor. Precisament des del servei del primer avís de perill de calor de l'any, ja que esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus durant aquests dies següents fins a Sant Joan. I això pel que fa al dia, perquè per la nit l'onada de calor pot deixar un episodi de calor molt intensa durant la nit. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 graus aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I també parlem dels embassaments en aquesta calor, ja que Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de la capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. A tot plegat hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. I parlem de successos, parlem del tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, que també ha mort. Precisament avui a 1:15, centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar aquests tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I parlem en política i parlem de Junts per Catalunya, que avui és un dia clau, sobretot perquè es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent. Les votacions es van obrir ahir dissabte des de les 10 del matí i els resultats s'esperen saber cap a 7:45 d'aquesta tarda. Hi ha fins a 4 candidats, el president del grup municipal, Jordi Martí Galbís, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa. I seguim parlant en política i parlem de que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país. Paneque ho ha dit al programa Ciutadella, un programa que podreu seguir la seva entrevista íntegra a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més. I en cultura, la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. Amb el cinquantenari com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu, la jornada Tot per Celebrar ha obert les portes del museu i ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives fins avui mateix a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: De calor, precisament, hem travessat ja els 40 graus en aquesta onada en diversos punts de Ponent. I és que revisem una mica les temperatures, ja que, segons dades del CERN, del Meteorològic de Catalunya, al Poal ja han arribat als 41 graus, a Lleida la famosa també 41 graus, i ja per sota quedarien Mollerussa amb 40 graus i mig i Alfarràs amb 40,2 graus. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu aquest primer perill de calor de l'any, ja que s'esperen això, temperatures que superin els 40 graus com ja ha passat. I això pel que fa al dia, perquè per la nit la onada de calor, que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa, fins dimarts al litoral i litoral amb nits tòrrides, on no baixaran dels 25 graus. Precisament aquesta nit ja no han baixat dels 26 a l'estació de Barcelona, al Raval. I precisament per tota aquesta calor, qui estan molt atents són els agents rurals i bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel hi ha fins a 423 en perill d'alt d'incendi. I parlem de cultura, i és que entre l'oferta de música en directe d'aquest cap de setmana al Penedès, una de les propostes destacades és la segona edició del Festival dels Vespres a Cabasill, que avui es clou amb Manu Guix. Ens porta tota la informació des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
1: El festival s'ha celebrat des de dijous en aquest emblemàtic celler modernista del poble de Moja, al municipi d'Olèrdula. A partir de les 7 de la tarda d'avui, Manu Guix oferirà un concert a piano i veu on combinarà grans èxits, noves cançons i un repertori escollit parcialment pel públic. La jornada també comptarà amb l'actuació de la cantautora mallorquina Maria Antònia Roses, artista emergent que ha talonejat Pablo López i que recentment ha estat nominada als Premis Enderroc Balears. El festival vol contribuir a consolidar el Penedès com un referent cultural i experiencial de qualitat. Àlex Pérez és el director artístic del festival.
2: Deus, és la segona edició d'unir l'empresa, no? D'unir Cabasill, el territori, i dinamitzar una miqueta l'escena de la comarca, no?
1: El públic podrà gaudir també d'una oferta gastronòmica basada en food trucks locals i caves i vins de proximitat.
0: I seguim en plana cultural, ja que la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. I ho fa fins a les 7, amb activitats com una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives. Això ho fan celebrant el cinquantari com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: ready for this?
1: Oh, anem al gras.

0: Malgrat, 107.4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hem travessat els 40 graus en aquesta onada de calor en divers

0: concretament al Pla de Lleida hem arribat fins als pràcticament 41 graus. Amb una tarda que el conjunt del país està molt assolellat, hem tingut ruixats concentrats sobretot al sector del Pirineu. Demà dilluns començarem la jornada amb un matí assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió i unes temperatures que seran ja a primeres hores del matí càlides a tota la costa catalana i concretament al Pla de Barcelona esperem tenir unes mínimes que no baixin dels 22 a 23 graus. Al migdia les temperatures es tornaran a desbocar sobretot a les zones clàssiques, afegint també al prelitoral central, i a la tarda ruixats que tornaran a aparèixer amb tempesta a punts del Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí a la xarxa, que tingueu molt bona setmana.
1: I sobretot aquesta nit, nit tòrrida, on no es baixarà dels 25 graus al litoral i prelitoral. Precisament, de fet, la mínima d'aquesta matinada al Barcelona Raval no ha baixat dels 26 graus. I els bombers donen per controlat un incendi de vegetació forestal a Rabós, a l'Alt Empordà. Per ara mantenen 10 dotacions en aquest municipi. D'altra banda, també tenen 5 dotacions que s'han desplaçat a Canyelles. Bueno, en s'han desplaçat 6, però ara en tenen 5, per un incendi de vegetació en dues parcel·les de la urbanització de les Palmeres, que també ja tenen controlat. I obrim plana de viària, ja que tenim un accident entre diversos vehicles a l'AP7 a la Roca del Vallès, on ja han retirat aquests vehicles, però encara hi ha retencions provocades per aquest accident. Hi ha 7,5 quilòmetres de retencions. Hi ha successos, centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I en esports, Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. I ara a un quart, ara precisament el quart duel entre Igualada i Liceu, que comença a les 6, el partit que si l'Igualada guanya pot forçar el cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
4: Cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
5: Jo vaig notar com electricitat.
3: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
4: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
6: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
7: ¿Qué estás haciendo?
8: Soy yo, Joel. Tu hijo.
3: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
7: Pensé que tu moriries antes.
9: Forky, acceptes la cara amb Beverly com a legítima esposa?
10: Yeah! Així us declaro marit
7: i...
10: Obert! Qui ha enverinat la dama d'honor?
11: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
9: Gràcies, gràcies!
12: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
13: Un altre cop l'extinció, no!
3: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
14: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig anar.
15: No m'hi veus capaç, oi?
16: Que és una mica mi.
15: Quin ponxo.
17: Fa gràcia que es tornin a barallar.
18: Oh, i tant que sí!

0: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. El primer dia d'onada de calor ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Segons mostren els registres captats pel Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 6 de la tarda, el Poal ha estat un dels rècords amb 41 graus i l'altre també Lleida, amb la mateixa temperatura. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I obrim

0: assistència, la família i el menor s'han dirigit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar la corresponent denúncia. Segons fonts a les que ha tingut accés a aquest mitjà, la víctima hauria reconegut un dels agressors, ja que anava amb ell a l'institut, una pista que podria encaminar la investigació policial.
1: I seguim encara en plana de successos, ja que els bombers de la Generalitat treballant en l'esfondrament d'una casa a Arenys de Mar. No hi ha afectats i els bombers han desallotjat les cases properes i revisen l'afectació. Treballen amb 11 dotacions amb el grup d'estructures col·lapsades. I seguim amb tasques dels bombers, ja que t'han donat per controlat dos incendis de vegetació, un a Rabós, a l'Alt Empordà, i un altre a Canyelles, al Garraf. Per ara segueixen amb dotacions en el territori per mantenir controlats aquests incendis, que ja els han donat per controlat, però per mantenir-los refredats. I repassem el trànsit ràpidament, ja que hi ha un accident entre quatre vehicles a l'AP7 a Avinyonet del Penedès en sentit Girona, que talla dos carrils i hi ha 12 quilòmetres de retencions. També un altre accident que hi ha hagut a l'AP7, en aquest cas a la Roca del Vallès, en sentit Barcelona. Ja no hi ha cap cotxe a la via, però sí que encara hi ha 8,5 quilòmetres de retencions. I en esports, ara Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galbi serà el cap de llista de Junts per Barcelona a les eleccions municipals del 2027, després d'imposar-se a les primàries del partit amb 253 vots, al 40,29% del total, segons els resultats provisionals del procés intern. El president del grup municipal ha quedat per davant de la portaveu adjunta dels Junts al Congrés, Pilar Calvo, que ha obtingut 184 suports, així com de Jaume Alonso Cuevillas, amb 117 vots, i de Glòria Freixa, que n'ha sumat 70. La participació ha estat del 67,24% del cens, amb 628 votants, un total de 934, i el resultat haurà de ser validat dimarts, segons el calendari intern de la formació. I repassem aquest primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de Colonen. La temperatura més alta precisament s'ha registrat al Poal, amb aquests 41 graus, i també a Lleida, també amb 41. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor, que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa. Fins dimarts, al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides, on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I parlem ara de cultura i ens n'anem fins a Caldes de Montbui, que ha acollit la 23a edició de la Fira Botiga, una iniciativa en la qual diversos comerços del municipi del Vallès Oriental treuen

0: I al carrer hi treuen els seus productes per vendre. Bueno, el matí ha sigut una mica fluixet en comparació amb altres anys. Al migdia ja sabem que aquesta estona és molt, molt tranquil·la i esperem que ara a la tarda pues, hi hagi ambientillo, com sempre, i hi hagi bones ventes.
1: La Fira Botiga ha obert a les 10 del matí i es mantindrà als carrers fins les 9 del vespre.
2: I ara, en la plana esportiva, l'Igualada i Liceo s'ho juguen tot pel títol de l'Hockey Lliga. Ara, 9:15 comença el partit i si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol d'aquesta Hockey Lliga. I repassem en més esports a Paula Blasi, que s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí i Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals el 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista de la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa posterior a conèixer els resultats, acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Turull, precisament per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, concretament al Poal i a Lleida. Protecció Civil precisament manté en fase d'alerta al Procicat davant aquest inici de l'onada de calor que precisament aquesta nit pot deixar una calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. I passem a parlar de la xarxa viària. Contactem amb el Servei Català de Trànsit, amb Sílvia Delamo.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha forces incidències en aquesta tarda de diumenge i retorn del cap de setmana. De fet, ara mateix hi ha encara 14 quilòmetres entre Avinyonet del Penyadès i Castellet i la Gornal arran d'un accident. Els vehicles estan al voral, pendents de ser retirats pràcticament en la totalitat, però hi ha 14 quilòmetres de cua. En el cas de la Roca, retencions encara d'un parell de quilòmetres en sentit sud cap a la P7. Fa un moment s'acaba d'avariar un autocar al mig dels tres carrils, el carril del mig, i en sentit Girona hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres a l'amplitud. A banda també apareixen retencions a la part de la Costa Brava, en concret hi ha retencions a la C31 a Santa Cristina cap a Platja de l'Incentit Llagostera, a la C35 a Massanet cap a Sant Celoni i a la C65 a Llagostera també.

0: partit que podria intentar forçar, si el guanya l'Igualada, que hi hagués un cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galbís ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Escoltem precisament a Jordi Martí Galbís.
2: El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip, amb l'objectiu comú de fer, com deia, arribar al canvi, fer arribar el canvi a la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament i al govern i a la batllia de Barcelona, que necessita un canvi, com ara també s'hi referia el secretari general.
1: Turull, per la seva banda, ha donat iniciat el compte enrere per al canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor, que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Precisament les temperatures més altes s'han registrat amb aquests 41 graus al Poal i a Lleida. D'altra banda, Protecció Civil també manté en fase d'alerta però és un episodi especialment de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I anem a Tarragona, on centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de la ciutat aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Davant d'aquest fet, la patronal de Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions, tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu. I han recordat, en paraules seves, que la bandera groga no és de normalitat. Hi ha successos i en afectacions, precisament en afectacions de trànsit a l'AP7 entre Castellví de la Marca i Olèrdola en direcció Barcelona. Ara mateix hi ha 5 quilòmetres de congestió i un carril tallat per una avaria d'un vehicle. Precisament ha sigut una tarda moguda en la xarxa viària catalana, concretament a l'AP7. I anem als Mossos d'Esquadra, que investiguen una agressió a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar aquesta matinada passada al voltant d'un quart de 3 a la ronda de Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. Segons apunten fonts policials, aquests estarien relacionats amb un tema d'homofòbia. I parlem d'esports i parlem de què Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta a Catalunya femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. I també parlem

Ona Malgrat. Ona Malgrat.